0: I la notícia, a aquestes hores, doncs, continua estant, com no pot ser d'altra manera, amb les reivindicacions del sector educatiu valencià. Hi ha proposta, des d'avui, a les 11 del matí, una acampada a les portes de conselleria a València, a l'Avinguda Campanar, i si no vaig errat, i si vaig errat que em corregisca, trobe que allà està Ramir Moscardós, des de l'IES Josep de Ribera de Xàtiva. Ramir, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Ho he dit bé o m'he equivocat?
1: M'he equivocat. Exactament, no.
0: Vale,
1: estic a Xàtiva.
0: Sí.
1: Perquè
0: pensava que estaves allà.
1: Sí, te dic la veritat, estic de serveis mínims,
0: vale,
1: obligatoris per el tema de segon de batxillerat.
0: Com? No sé per què, me n'havia anat que estaves a València.
1: Sí.
0: Siga com siga, Ramir, estant on estigues, la radiografia ens pots fer exactament la mateixa. Quina és la situació en este tercer dia de vaga de la segona setmana de vaga indefinida a Xàtiva i Comarques? Vam parlar amb tu el dilluns i ens vas dir que el seguiment estava sent prou extens, que n'hi havia vora un 50-60% en instituts, més d'un 90% a col·les, escoles. A dia d'avui, 20 de maig, com està la situació? Com estan els ànims, Ramir?
1: Vale, en aquests moments dades exactes no tinc, perquè estem... Bueno, és que estem... Això és un no parar de la vaga educativa. La veritat és que estem les 24 hores del dia pràcticament organitzant, mobilitzant, anant ací, anant allà. Aleshores, en aquests moments no dispose de dades, no puc dir-te exactament, però sí que sé que continua sent constant la quantitat de gent que està fent vaga en esta... anomenada vaga indefinida. Aleshores, coses que n'hi han previstes per avui, per exemple.
0: Sí.
1: Nosaltres estem molt pendents de les reunions que s'estan duent a terme en la mesa sectorial, on s'estan negociant o intentant arribar a acords. Estem molt pendents d'això. Esta vesprada, a les 5, està convocada la pròxima reunió i estem a l'expectativa. Estem a l'expectativa des de molts punts de vista, des dels docents que estan en vaga, des dels equips directius que s'estan plantejant si dimitissin o no dimitissin. Bueno, hi ha tota una mura a expenses de lo que passa.
0: Això, sobretot, això últim, a Xàtiva tenim alguna novetat? Perquè sabem que ahir de vesprada, a més d'haver un consell escolar extraordinari que ja ens ho va contar Amor Amorós, sabem també que va haver una reunió on hi havia pretesa una reunió dels diferents equips educatius. En este cas es va portar a terme, n'hi ha conclusions, s'han de tornar la reunió, no ho sé.
1: Val, ahir la proposta que va sortir era valorar el resultat de la reunió d'avui també. És a dir, que en funció de com evolucionaren les coses anar prenent decisions. D'entrada, de moment, no se presenten les dimissions dels directius d'ací del centre, d'ací de Xàtiva, però estan a l'expectativa de veure com evoluciona tot. És a dir, que és una carta que està ahí a punt en el cas de que vegem que la cosa no avance o que no tiri endavant.
0: És a dir,
1: sí.
0: Que és a dir, que ara mateixa no n'hi ha cap dimissió de cap equip directiu a Xàtiva, però entenc pel que em dius que tampoc es descarta en les pròximes hores.
1: No, tot queda obert contínuament. Qualsevol decisió, ja dic que estem en una situació, en un moment especialment intens, en què les opcions, les decisions van canviant a cada moment. El que sí que n'hi ha és una opinió clarament majoritària de recolzar les reivindicacions que estan plantejant els sindicats en la mesa sectorial. Això segur, tot el món està per la labor i després pues, ja està la forma de fer pressió, és el que a cada moment estem adaptant a la situació. Ja dic que no, és complicat perquè jo personalment no havia viscut mai una situació així. Se parla d'una vaga realment històrica, se fa referència a la de l'any 88 com a un referent històric i molta gent de l'any 88 ens estan dient que esta està sent molt més potent encara i l'organització i mobilització és molt forta.
0: Ramir, una vegada acabes els teus serveis mínims d'avui, aniràs a València? Exacte. Això sí que ho havia entès, veritat.
1: Sí, sí, sí. Tinc serveis mínims de 12 a 2 per el tema de segon de batxillerat, que ho dic, estic així per imperatiu legal, no per altre motiu. I a les 12, a les 12 en punt, Sant Pere cap a València i a Conselleria, a pressionar i al que faci falta. He de dir també que una de les mesures que sí que han dut a terme ja tots els centres educatius ha sigut presentar un document amb les mancances, problemes que té cada centre i que s'entregava en estos moments. En estos moments, a la una i mitja, si no recorde mal, es presentava en Conselleria un poc per recolzar la mobilització.
0: Ramir, demà farà una setmana d'eixa concentració també massiva a Xàtiva. Teniu pensat en les pròximes hores, en els pròxims dies, organitzar alguna qüestió similar o esteu, insistisc, a l'espera?
1: Estem a l'espera, però sí que s'ha plantejat, perquè, per exemple, avui hem tingut una assemblea en el meu institut i ja s'estava plantejant tornar a convocar una altra concentració, manifestació, una cosa semblant al que vam fer el dijous passat. Ja dic, nosaltres, conforme vagin sortint les coses, pues anirem comunicant i la ciutadania que vulgui sumar-se, evidentment, se sumarà. El suport que va tindre aquella manifestació ens dona a nosaltres molta força i agraïm a tots el suport.
0: Jo agraeix que hagis estat amb nosaltres un dia més a l'antena de Ràdio Xàtiva de la cadena SER. Ramir Moscardó, des de l'IES Josep de Ribera, una miqueta el portaveu d'esta vaga als micròfons grocs de la cadena SER. Gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada i ànim.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: havia confusió amb Ramir. Havia pensat que ell estava a València, però no, no, no era ell. Qui estava a València, qui està a València, ara mateix ens atén des d'allà i escoltaran vostres oients el rebombori que n'hi ha de fons. És Mariola, és la directora, ha parlat moltes altres vegades en la ràdio, és la directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva. Mariola, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, bon dia, aquí estem.
0: On estàs? Conta'ns, què veus al teu voltant?
1: Doncs estic en la porta de conselleria, bueno, he sigut un poquet per a poder parlar amb vosaltres, sí. Amb la resta d'ensenyaments que estan aquí a banda d'escoles d'idiomes, centres d'infantil, de secundària, de FP, centres públics valencians realment públics, davant, alçant la veu davant de la situació que tenim, cada vegada més insostenible de l'educació pública.
0: Com esteu vivint aquests dies, Mariola? Perquè és de veres que nosaltres portem donant veu des del primer dia que comença la vaga a instituts, a escoles, que sí que és el més, per dir-ho d'alguna manera, més quantitat de gent, però encara no havien tingut temps per a parlar amb l'Escola Oficial d'Idiomes. Com esteu vivint vosaltres des d'aquest òrgan? I també com està Xàtiva?
1: Des de l'Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva estem vivint des del principi completament implicats, perquè pensem que es tracta d'una vaga que no és només d'instituts, no és només d'escoles, és una vaga transversal, si voleu dir, és una vaga de tot el sistema educatiu, de manera que si pot ser Xàtiva no té tanta repercussió a l'hora de que se'ns porta als carrers o de repercussió de cara a les famílies, perquè el nostre alumnat és adult, també estem ahí defensant l'educació pública valenciana.
0: Com no pot ser d'altra manera? Mariola, és que és difícil la comunicació, perquè és de veres que n'hi ha molt de rebombori. Simplement per acabar, ara parlant amb Ramir, d'ací de l'IES Josep de Ribera, de Xàtiva, ens ha dit que en les pròximes hores, i veient, depèn de com vagin aquestes noves negociacions, aquesta nova reunió en conselleria, diferents centres de Xàtiva estan plantejant-se presentar aquestes cartes de dimissió per part dels directors, directores, equips directius, en definitiva. No sé si vosaltres se ho heu pensat, ho esteu barallant, ho heu fet, aneu a fer-ho?
1: Sí, estem barallant-ho també, és una posició que estem deliberant. Vam estar dilluns de matí, com també va estar el Ramir, per exemple, al Picany, a l'assemblea de directors. Estem barallant quines són les pròximes mesures de pressió de cara a l'administració educativa si no s'arriben a acords. Nosaltres voldríem, perquè també estem esgotats, són molts de dies de vaga, molts de dies de lluita del carrer, molts de dies de reclamar defensa, de que se'ns escolte, d'una escola digna, i esperem que estem esperant això, a veure els acords, si tornen a seure, i a veure si podem acabar amb aquesta situació, estar i poder continuar endavant en el curs i amb les nostres classes, que realment és el perquè estem els centres aquí, per atendre l'alumnat i fer classe, no per estar en les portes de conselleria reclamant
0: els vostres drets. Mariola, gràcies per estar amb nosaltres en directe des de València. Escoltem que l'ambient és intens i així ho serà les pròximes hores. Vas a acampar? Aneu a acampar o millor no?
1: Nosaltres no, però sí que n'hi ha un ambient impressionant, sí.
0: Mariola, una abraçada molt forta i ànim.
1: Moltes gràcies, Jordi. Adéu, bon dia.

0: I en la nostra aspiració per no deixar de banda, o almenys intentar-ho, altres accions que estan realitzant-se en alguns municipis de les nostres comarques, ens n'anem a una de les que pretén ser més multitudinàries esta vesprada a les nostres comarques. En este cas, a la comarca de la Ribera Alta, concretament a la Pobla Llarga, on hi ha organitzada una marxa cívica esta vesprada de professors i de mestres de multitud de municipis d'esta comarca. Andrea és professora a l'IES Pere d'Esplugues i ens conta en este àudio què és el que tenen preparat. Hola, Andrea.
1: Hola, bon dia, Jordi. Moltes gràcies per donar-nos veu una altra vegada. Des de la comunitat educativa volem fer una crida molt important a tota la comarca. Esta vesprada, a les 6, celebrarem una marxa cívica en defensa de l'ensenyament públic. Eixirem des de la porta de l'Institut de la Pobla Llarga i anirem fins a la plaça de l'Ajuntament. En esta marxa participen l'Institut i tots els col·legis adscrits, els centres de la Pobla Llarga, Rafael Guaraf, Sant Joanet, Ènova i Manuel. Però atenció, perquè la convocatòria està oberta a tot el món. Veïns, familiars, alumnes i qualsevol persona que vulgui fer costat a la causa. El motiu és clar, continuar mostrant el nostre suport a la vaga educativa. Tot el que se'ns ha oferit fins ara és del tot insuficient per a millorar la qualitat de la nostra escola pública. I per això seguim reivindicant els nostres drets. Recordeu, aquesta vesprada a les 6 a l'Institut de la Pobla Llarga. I si pot ser, veniu en una camiseta verda. Us esperem a tots i totes per a fer pinya. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Andrea.

Doncs esta és la radiografia de la jornada del 20 de maig d'esta vaga indefinida. Ho hem contat així, a l'Oi Proi de Xàtiva i Comarques. La 1 i 21 minuts. I abans de relaxar-nos una miqueta, una també d'última hora.

0: Bueno, després de l'actualitat i dels profes i de la vaga educativa, obrim ara ja, de ser finals del programa, una part de fira. Perquè sí, perquè ja pràcticament queden mesos i fa només uns dies, va ser concretament el dijous passat, demà farà una setmana, es va presentar a la nova reina de la fira de Xàtiva, Nadine Ferrando. Ella ha volgut avui passar-se un ratet pels estudis de Ràdio Xàtiva de la cadena SER. Nadine, què tal, com estàs?
1: Molt bé, encara estic en un xoc constant.
0: Estàs en un xoc encara? Sí.
1: Des del dijous jo crec que no sóc persona encara.
0: Com va ser aquest moment de la telefonada?
1: Aquest moment va ser, jo crec, que dels més especials de la meva vida. No sé si ho creuràs, però no recordo quasi res de lo que me va dir l'alcalde.
0: Bueno, ho pots tornar a veure.
1: De lo nerviosa que estava, jo he vist el vídeo sol i dic gràcies, gràcies, gràcies.
0: Com presentem a Nadine, a l'oient?
1: Jo considero que sóc una persona prou oberta, molt parladora i, a més, em considero molt alegre. Sempre veig les coses bones de la vida i això és una d'elles.
0: Quina relació tens tu amb la fira, Nadine?
1: Jo sóc una persona que viu la fira des de dins. M'agrada anar a tot el que puga i al final és algo que a ma casa sempre està molt present. Anar a veure a la reina, anar a disfrutar de la fira, de les atraccions, dels concerts, de tot en general.
0: Imagina que també serà una cosa molt familiar, no?
1: Sí, sí, a ma casa és molt familiar. Tots tenien moltes ganes de que siguera i estan també que no s'ho creuen.
0: Com ha sigut el procés fins a arribar ací?
1: El procés ha sigut un poquet complicat, perquè sí. Jo em vaig presentar l'any passat i desafortunadament no vaig eixir, però vamos, jo crec que són coses, mira, que la vida l'eixis per a tu. I jo vaig dir, no me torna a presentar, o sea, no vull tornar a viure perquè al final és un poquet trist que no t'agafen. I m'han anat ahí animant durant tot l'any, van a dir que te quedes molt guai... I mira, així estic, parlant en la ràdio.
0: I a més, bueno, això és el de menys. El xulo és el que ve ja a partir de ja, perquè bueno, a més està super rodejada, super envoltada de tota la cort.
1: Sí.
0: Qui són? Presenta'ns una miqueta.
1: Pues la cort és la meva germana, tres de les meves amigues, que són Oana, Nerea i Alma, i també els xics formen part del meu grup d'amics, que són Carles, Borja, Álvaro, Fran i Enric.
0: I com estan elles i ells? Imagina que il·lusionats.
1: Estan...
0: No?
1: Jo sempre ho he dit, que a mi em fa il·lusió, però jo crec que ells és algo per de més. La veritat que estic molt contenta, perquè que ens faig a tots la mateixa il·lusió, jo crec que anem en la mateixa sintonia per a tot.
0: Bueno, i a més és que és el teu grup d'amics i amigues que aneu a viure una fira molt especial.
1: Sí, el meu grup d'amigues i a més compartim moltes coses junts, com és la falla, entonces estem sempre units.
0: Quina falla?
1: Som de la falla Sant Jaume.
0: Molt bé. Conta'ns una miqueta també, Nadine, per a que l'oient et conega. Estudies, treballes...
1: Ara mateix estic estudiant oposicions perquè soc graduada en magisteri infantil amb menció de pedagogia terapèutica i res, preparant-me oposicions mentre treballo al comedor escolar i fent el que és de monitores, d'extraescolars... Un poquet de tot.
0: O sigui que t'agraden els xiquets, no?
1: M'encanten.
0: Molt bé. Què esperes d'esta fira, de la que ja, per exemple, se saben algunes coses, algunes qüestions, alguns concerts? No sé si tens algun dia preferit, algun acte preferit de la fira.
1: A veure, el meu acte preferit jo crec que sempre és el dia 14. A més de que estem tots expectants de veure a la reina de la fira com és el vestit que porto, és com que dona inici a les dates més importants del calendari xativí. Tots estem ansiosos per passar la fira. I jo crec que serà molt especial. Si ja de normal és especial, imagina't este any que vaig a exprimir, vamos, cada segon, cada minut, tot. Vaig a disfrutar-ho tot.
0: Entenc que amb la teua família també al costat, no?
1: Sí, clar, clar. La meva família, allà on vaig, té que estar. Mon pare l'altre dia estava un poquet trist perquè dia, és que segur que no puc anar a tot. I jo,
0: bueno.
1: Papi, a lo mejor no puedes venir a todo, però...
0: Queden 4 mesos. Avui és 20 de maig. D'ací 4 mesos haurà acabat tot.
1: Ai, no m'ho
0: diré. Sí, no, però és que s'ha de dir. Hem de ser objectius i realistes, perquè el que n'hi ha que fer a partir d'ara, Nadine, és disfrutar al màxim de cada moment. No sé, ja tens una previsió de les coses, què és el que estàs fent, que si comprant els vestits, no ho sé. Què te se passa pel cap? Quantes coses tens?
1: Mil. La veritat que mil. Ahir vaig anar a veure el vestit. Bueno, a veure, no? A parlar amb una xica, a veure què van a fer-me-lo i tal, perquè tinc una idea i crec que vaig a portar-la cap endavant. I la xica me va dir, això, pues això. Que jo... tinc el mòbil que me va a petar perquè tot el món diguem, ai, este acte, no sé què, no. I al final n'hi ha que anar perfectes i tindre-ho tot molt controlat.
0: Nadine, gràcies per vindre un ratet a la ràdio. Ens anem a veure, ho estàvem comentant off the record, d'ací fins a d'ací 4 mesos anem a veure'ns un munt de vegades, anem a compartir moments molt especials. A nosaltres ens encanta també fer-ho amb vosaltres i viure la fira també d'esta manera. Sí que jo sé que encara queda, però bueno, la reina de la fira de Xàtiva, que convide els 10.000 oients que té esta ràdio, ara mateix escoltant-nos, a que disfrute de la fira de Xàtiva, la fira d'agost d'este 2026.
1: Pues vos convide a tots, tant xativins com persones d'altres pobles, a que vingueu a gaudir de Xàtiva, de la fira, del que realment es representa, que represente jo com a reina de la fira, però Xàtiva és molt més que això, és cultura, és tradició, és diversió i, a més, és una cosa preciosa.
0: Nadine Ferrando, gràcies per vindre en este matí de dimecres als estudis de Radio Xàtiva de la cadena SER. Et deixem, que sabem que té molta feina en el menjador. Gràcies per vindre i anem parlant, anem disfrutant juntes també de la fira. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Una i 38 minuts, ho he dit a l'inici. En esta segona hora va ser una segona hora molt centrada ja en Fira. Acabem de conèixer a Nadine, que sens dubte... Bueno, a la que li espera una gran fira i a la que, sens dubte, el 15 d'agost de segur que és un dia per a ella que no oblidarà en la vida. Per moltes coses, per molts motius. Però previsiblement també perquè el dia 15 d'agost, a més de ser el dia gran, és el dia de la carrera de les motos. Tota la vida. Toni Sarrión, Motoclub Xàtiva, què tal, com estàs, amic? Gràcies. Hola. Per vindre.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Ja has tingut l'oportunitat de conèixer a la reina de la fira o encara no?
1: Sí, bueno, pues mira, casualment coincidirem en un restaurant i estava la reina en la corte i nosaltres particularment i mos vam presentar i, bueno, la xica me dia que la seva il·lusió era la carrera de motos, no?
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: Siga
0: no,
1: jo
0: que
1: el responsable.
0: Serio, estem comentant-ho ara off the record també, que li editarà bé Toni, a mi les motos és que m'encanten també. O sigui que... Bueno, però és una cosa que ocorre, eh? Vull dir, què passa? Que a la gent el dia 15 és un dia i la carrera és una cosa que és imprescindible, és l'essència també de la fira.
1: Sí, la gent, jo crec que, gràcies a Déu, pues, associa el primer dia de fira, que és el fort, en la carrera de motos. I pareix que no una cosa va lligada a l'altra. El primer dia anem a veure la carrera i després el que faci falta.
0: Claro, i això el que faci falta va allargant-se la part del dia. Anem, si vols, et sembla, fem cronològicament el calendari, perquè avui estem a 20 de maig, queden 3 mesos i mig, aproximadament
1: curts.
0: 4. Quines són les dates que hem de tindre ja apuntades en el calendari?
1: Sí, nosaltres ja quan pilla el 15 de maig, que són 3 mesos per la carrera, ja el test va ràpid perquè n'hi ha moltes coses que nugar, aunque sempre són les mateixes, però tota la feina se fa, perquè
0: claro.
1: És que algun comentari que diu no, sempre és el mateix, sí, però tot se fa de nou.
0: Claro.
1: Vull dir, contraig de bales de palla, contraig de verges, seguretat, tot ambulàncies, tot se té que fer de nou, aunque tinguin ja els proveedors habituals. Una data que tinguem molt, molt important seria la presentació de la carrera, que l'any passat vam començar en la matinal motera de la ferroviària,
0: sí.
1: En la estació d'autobusos. Jo crec que va ser un èxit, claro, apoyat per esta presentació que ja, de fet, acudís molta gent i nosaltres pues, ficarem el nostre granet d'arena, portarem pilotos importants a aquesta presentació, en la qual pues, jo crec que va tot sumant.
0: La data la tenim de la presentació?
1: El diumenge 2 d'agost.
0: Diumenge 2 d'agost.
1: En la matinal motera de la ferroviària, en l'estació d'autobusos.
0: Perfecte.
1: Serà una data no fallar perquè anem a dur... pilotos que puguen, bueno, estar en una tertúlia, poder-los fer-los alguna pregunta, que són gent molt, molt cercana, no?, que es diu, que ve així a apoyar la carrera, que bueno, pues està fora de la carrera del Mundial, que no coincidisca, i el tinguem ahí, pues, no sé, per un autògraf, per a demanar qualsevol merchandising, en fi, molt bé.
0: Els noms, imagine que t'esperaràs una miqueta a dir-me-los, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, perquè és que aquestes gestions estan ara fent-se totes. Inclús que una cosa que per a mi és molt important és que este any, el 15 d'agost, cau dissabte, que nosaltres mos té igual, perquè és festiu nacional, que sempre mos pregunten, després de tants anys, si quin diumenge és, pues no és diumenge, és el 15 d'agost,
0: plou o neve.
1: Sí. Entonces, este any vam estar mirant el calendari de MotoGP i este any, afortunadament, no tinguem carrera de MotoGP.
0: Vale.
1: Amb la qual, pues,
0: per ahí aniran els tirs.
1: Com tu saps, pues, quan ha coincidit que no havia Mundial, pues mos han visitat pilotos del Mundial. Vull nombrar un xic que sempre està ahí al costat nostre, que per part de la falla ferroviària, que és Ivan Ortolà, que està emparentat en gent de la falla, que sol acompanyar-nos i, bueno, nosaltres estendrem la invitació i, bueno, el que vinga, han vingut molts, ara, pues, ve al cap varios, però este any anem a fer avui mateix una visita en Alzira, al concessionari que supon que conegueu, de Yamaha, de V. Ferrer, que és, pues, jo dic que és molt amic de Jorge Martínez Aspar en el circuit, i bueno, jo haig de demanar-li que tire el resto per este any, no n'hi ha mundial, demanat està, i avui anem a tancar alguna coseta, o sea que jo crec aquell que vinga el 15 d'agost va a trobar-se en, a part de la carrera, pues en algo més.
0: Ho anirem contant, ho anirem dient. Gràcies, has donat moltes pistes. Ahí ja cadascú que vagi fent les seues conclusions. 2 d'agost, eixa presentació, coincidint de nou amb la matinal motera de la Ferroviària. Des del 2 fins al 15, a més de que el teu mòbil no pararà de sonar tot el rato, ni alguna altra cosa més a destacar, o ja el gros de la, o el gros és el 15?
1: Sí, el gros és el 15. No obstant, com vosaltres estarem en contacte, pues, quan tinguem alguna novetat, pues, vindrem així a contar-la als oients. I, bueno, és que està tot ahí embastat i jo tinc molta il·lusió que este any, pues, ja t'he dit, que farem homenatges a gent important que hagi passat per la carrera de Xàtiva, i portarem també motos, intentarem que portin motos de leyenda, que se diu, que puga la gent veure-les, posar-les en el carrer Carlos Artú, que és on tinguem la sede de lo que és l'organització de la carrera. I, bueno, per la part de la federació també està molt motivat a que, bueno, siga la carrera està junta en l'Alguenya. Les dues úniques proves del calendari del territorial este valencià de clàssiques.
0: En este cas, Toni, si hi ha cap persona que ara ens està escoltant i que vol formar-ne part d'eixe dia d'una manera o d'una altra, és a dir, o bé participant o bé estant en el públic, podem explicar-los una miqueta perquè vagin fent-se la idea també de plaços, de dates, de, no sé si hi ha una intuïció de preu, perquè jo sé que això és difícil, hasta última hora no tal, però més o menys puguem fer un esquema de...
1: Sí, nosaltres quan es comencem a organitzar això, pues, normalment estem veient com van els gastos, les ajudes que tinguem, els sponsors, i bueno, des de fa, pues, no recordo els anys, pràcticament no se va tocar el preu fins que va vindre, pues, una sèrie de permisos, papers, projectes i tal, que m'ho va fer incrementar en 2 euros en taquilla, que se podia comprar anticipadament en 10 euros. Tu fija't el que ha pujat les coses. Per, bueno, ja mete igual el sector, que tu saps que tot ha pujat. I nosaltres, pues, gràcies a aquest públic que sempre està ahí present i que incrementa el número de venda d'entrades, pues, han pogut mantindre aquest preu, que és molt econòmic i que nosaltres solem ficar en anticipada hasta 2 o 3 dies antes de la carrera, sempre a partir de la presentació, para que la gent tinga, pues, l'interès de vindre allí a la presentació i pugui allà comprar les seues entrades en 10 euros. La idea seria mantindre, ¿vale? I això és la idea principal. Però, bueno, si se mos dispara alguna cosa, perquè, claro, ara estan recibint pressupostos i tal, tots volen pujar el preu, vostè diuen, no, és que el gasoil, i un altre dia que el no sé què, que si es treballa os... O sea, tots tenen,
0: sí,
1: la seva
0: legítim,
1: excusa,
0: no? Sí,
1: per,
0: sí,
1: a pujar-te el preu.
0: Són motius, sí.
1: La seguretat privada cada vegada t'exigeix més seguretat i més preu. Entonces, bueno, anem a jugar en això.
0: I en este cas, per part de les administracions, col·laboració en este sentit, ajuntament, sí, Generalitat, Diputació, no sé qui pot entrar o qui no pot entrar.
1: Sí, sí, nosaltres és tot per part de l'Ajuntament. Quan va vindre lo dels permisos de fer un projecte i tal, que ells sabien perfectament que això anava a incrementar els gastos, pues augmentaren un poc l'ajuda, que nosaltres estem molt contents, sobretot ja no de l'import que ens puguen ajudar, sinó estem contents perquè la implicació de l'Ajuntament en la carrera també és total. Saben que és un event que jo sempre dic, per mi, que és del que més gent du a la fira. Entonces, estem orgullosos d'això, de que siga l'event que més personal porta a Xàtiva i repercuteix en tot, en hosteleries, hotels, en tota classe de gastos que fa la gent que ve a veure la carrera, que no se'n va quan s'acaba la carrera, se'n van uns quants, però la majoria se queden per Xàtiva almorzant, dinant, sopant i fent gasto, que és el que interessa.
0: Toni, doncs amb això acabem, que és una cosa que sempre te pregunto i que m'agrada que reivindiquem. Què té d'especial la carrera del 15 d'agost de Xàtiva que no tinga cap altra? Ja no en Espanya, sinó...
1: Sí, bueno, pues lo que té d'especial és que a nivell de carreres urbanes sabent és que la Banyeza està en competició amb nosaltres, però bueno, jo sempre dic que la Banyeza casualment vas començar el mateix any, que qualsevol dels dos pot dir que és la més antiga, dir que és la nostra, i es diuen que és la seua. Realment, el que jo he vist és que som del mateix any. No anem a entrar
0: en mesos,
1: ni vas començar el mateix any i el mateix mes. Però nosaltres tinguem més edicions, això segur, perquè això està super.
0: En guany quantes n'hi van? Quantes?
1: Estanem a la 73.
0: Bueno.
1: I ells no sé si han arribat a la 70 siquiera, però ne portem 3-4 edicions segur. Entonces, bueno, ahí está. Son carreres diferents, en altre tipus de proves de motos. Nosaltres ens han concentrat en el tradicional valencià, que és el que sí es tira, que són les 80 clàssiques, i després fent la de supermotar, perquè és la que no té puntuabilitat, però és la que més atrau a la gent. Això és el que jo pense i molta gent pensa. Entonces, nosaltres anem a seguir endavant portant aquestes categories i que és que ens anem bé i el públic respon i, bueno, ahí estem.
0: I nosaltres ho contem, com cada any, i ho seguirem contant. Toni, t'espere abans del 2 d'agost. Fes-me el favor de vindre una miqueta abans per adonar-me a veure si pot ser l'exclusiva de quin pilot o quins pilots venen i ho contem així a l'antena de la cadena SER.
1: Sí, clar. Estarem així, contarem coses i jo crec que molt interessants.
0: Gràcies, Toni. Cuida't. Gràcies.
1: Igualment. Gràcies.
0: Adéu.

Una i 52 minuts, o el que és el mateix, 8 minuts per arribar a les 2 de la vesprada, per arribar al final del programa d'este 20 de maig de l'any 2026.

0: colors i de perfums. Heus aquí a Blancaneus.
1: Ens n'anem amb esta versió de qualsevol nit pot sortir el sol. Per dos motius, perquè sol en tenim per avorrir avui, i és el que la previsió diu per a les pròximes hores, i perquè anem a estar també molt pendents d'aixes negociacions de conselleria amb els sindicats i anem a contar-les així, perquè afecten a Xàtiva i a les nostres comarques. Tant de bo qualsevol nit puga eixir el sol en el sector educatiu valencià. Gràcies per estar a l'altra banda. Fins després. Adéu.

0: Bien, pues yo creo que en el fondo somos afortunados, ¿no? De poder entrar en la recta final de la temporada de radio de este programa, pues comentando con los protagonistas lo que ha sido la temporada. El lunes. Estuvo el viernes, pero lo hicimos lunes. La entrevista con el entrenador, con José Manuel Rueda y con Alex Vaquero. Ayer hablamos de fútbol femenino, del Inter Sátiva, y hoy es el turno para el presidente del Club Deportivo Olímpico, Marcos López, a quien le agradecemos personalmente que se pusiera en contacto con nosotros, porque esta temporada, por explicarlo de alguna manera, ha sido un tanto atípica. No ha sido nunca enfrentada entre unos y otros, pero sí que es verdad que ha sido un poco seca. Nos hemos limitado cada uno, supongo, que a lo nuestro. Y esto, en definitiva, también creo que nunca es muy bueno. Pero bueno, que agua pasada no mueve molino. Así que aquí estamos para cerrar la temporada con el presidente Marcos López. Buena vesprada.
1: Buena vesprada, Félix.
0: Como siempre, pero yo me sensité y vegada a preguntar per el balance esportiu que fa el president de l'Olímpic de la temporada.
1: A veure, jo el balanç el veig positiu, perquè jo crec que la gent té que recordar que moltes vegades la gent no recorda d'on vinguem i on estem. Vinguem de no tindre res absolutament zero en tot, en material, en tot, che, econòmicament. Mentira, zero no, menys 60 o 70 mil euros. Mm-hmm. Entonces, estar al tercer any de agafar el club quan estava tot en l'aire, que en teoria el club anava a desaparèixer, en una situació que tot vull dir que fora millor, però és la que és. O sea, estem recuperant el club, deutes, estem pràcticament liquidant-los tots i estem competint. O sea, això que li ho diguin a qui vulgui, però és molt fort el que estem fent. Entonces, vull que la gent que exigís tant, que diu tant, que sàpia la situació que ens han trobat nosaltres. O sea, més mal no podia estar. Entonces, n'hi ha que donar gràcies d'estar on estem i a partir d'ahí créixer.
0: Això vol dir que ens conformem en lluitar fins a l'última jornada per aquesta promoció d'ascens a la tercera RFEF, o que és un objectiu del club aconseguir aquesta tercera?
1: El club sempre va aspirar, jo que sóc un guanyador, sempre vull que aspirar a lo màxim, però n'hi ha que saber on estem. O sea, nosaltres sempre farem lo possible per, si se puja, o sea, intentar pujar. O sea, nosaltres anem a pelear-ho, més no podem pelear perquè l'equip puja. Després, quan pugem, si veiem que se pot suportar, se suportarà, i si no, si el club té que baixar perquè econòmicament no mos dona, pues tenen que baixar. Però nosaltres, en els 3 anys que porto jo així, i ser mig any de Rune i companyia, i els 2 que ja hem estat nosaltres, o sea, hem fet el possible perquè l'equip estiga. L'any passat mos quedem a res, el primer any fent promoció, el segon mos quedem a res, i enguany altra vegada res. O sea, que és un equip que està ahí peleant en les traves que tinguem, en tot el que tinguem.
0: El fet és que estarem l'any que ve de nou en Lliga Autonòmica.
1: Sí, el tema és que tu mires Olleria, mires Carcaixent i mires el Benigani que està peleant aquesta última jornada, i al final mira on estan. O sea, l'Olleria ha baixat, ja, el Carcaixent,
0: però Sàtiva no és.
1: Sí, no, però Sàtiva
0: per nom, una cosa és la realitat.
1: Així no és, per nom sí. Sí, però és que és el que parlem. Xàtiva, sí. Jo veig comentaris. No, és que Xàtiva ha estat en l'Olímpic, ha estat en segon, ha estat peleant i dalt, ha tingut fitxatge, no sé què. Vale. I ara els dirà. On estava fa 2 anys? On estava fa 2 anys? En segona rep. On està en guany? En companyia de l'Olímpic. O sigui, això també hi ha que pensar-ho. No en companyia de l'Olímpic. Jo crec que està pitjor que l'Olímpic. Perquè segons n'hi ha comentaris per ahir, està com fa moltos 3 anys. Nosaltres anem avant, ells en teoria ho tenen més mal. Llavors, comparacions d'altres anys no valen. D'on eixin els diners que tenia l'Olímpic? Ja, nosaltres no tinguem a Liceu, o sea, a Pla no tinguem, no tinguem el Dubesol, no tinguem a ningú, estem peleant amb nosaltres. O sea, gent que ho, sempre ho han dit. Ricardo, Finestres. Jo, electricista, autònomo. Abder, Pelejero, Roberto, Juan, jubilats. Que vulguem més, si no puguem fer més. No puguem fer més, o sea, lo que se pa, o sea, se, ja no se pot fer més. Se fem màxim. Si traguem tema econòmic, traguem subvenció a l'Ajuntament. És que justament ahir van tindre junta directiva. I va, Rafa Ferri m'ho va traure els comptes, més o menys. De, en tema de fitxes federatives, arbitratges, sancions, traguem menys que la quota de socis. De socis que s'han... O sea, menys, menys diners que el que és la quota dels abonats. A partir d'ahí, n'hi ha que fer-se un mirar.
0: En això coincidim en que l'únic que li fa falta alguna coseta més, no, alguna coseta no, alguna cosa més, per a demanar més.
1: Sí, si vulguem més, sí, si vulguem més, sí.
0: Però de tota manera, per no deixar ja tancat l'assumpte, l'assumpte esportiu, sí que és veritat que al llarg de tota la temporada, sobretot ja en la recta final, s'han plantejat qüestions que m'agradaria que el president d'alguna manera aclarira. Vinga, comencem, perquè l'altre dia l'entrenador va dir que ell ha donat el vist i plau als fitxatges, però que no ha fitxat ell, no? Qui fitxa a l'Olímpic?
1: A veure, ell ha donat el vist i plau, és de veres, però nosaltres li donem noms. Ell, els noms que ha donat, ell dona Héctor i se li firma. I és George, que a mi no m'han vingut més noms. O sigui, jo dono noms. I a mi els noms que me venen se firmen. O sigui, no, jo no he tingut altres noms. Bé, un tal o sigui, Maverick, que estava en el Denia, que després, o sigui, està en el Javea. Maverick, i ese George era molt bo, negociem amb ell, però no negociem amb ell, però ell ja havia firmat en el Javea, o sigui, estava plenant-nos el pèl. Kyle, que està en el Tavernes, que estava en el Gandia també l'any anterior, també, però és de Pego, parla Nico Schaefer i se'n va a Tavernes. O sigui, més noms damunt la taula no n'hi ha. Jo tinc una llista que me passen de renovacions. I això s'han de renovar.
0: Qui l'ha passat la llista?
1: Ah, l'any passat. No, no, l'entrenador. Ja, o sigui, ja, pa enguany, pa esta temporada. No pa este enguany, o sigui, pa l'any passat. Sí, estic parlant d'anterior.
0: Sí, sí, esta temporada.
1: Jo tinc un llistat. Estos tenen que renovar. I se renoven. A partir d'ahí, és que se parla en ell i se renoven a tots. I se li diu, tal jugador, ell mos, o sea, se mos diu també algun jugador que se li porta. O sea, que moratos, jo noms damunt la taula, això de un jugador de 1.000 euros, jo no el tinc. O sea, perquè a lo mejor se verà puc plantejar d'una altra manera. Se mos planteja. Les opcions és tindre un equipo, 20 fitxes, tots iguals, que qualsevol pugui jugar, i això és el plantejament que se me fa a mi. O sea, o tindre 14 jugadors, de jugadors que cobren 1.000 i pico euros, que és el que estàvem parlant, i els altres xiquets que no cobren...
0: I esa decisió és de l'entrenador al principi
1: no,
0: de temporada.
1: No, bueno, és, o sigui, tot s'està parlat. Així tot se parla, ningú decidir res. O sigui, això és una cosa que, a més, nosaltres ens sentem i parlem i sempre està en cara al telèfon. O sigui, que... Però aquesta decisió no és del club, ni meua, menys. O sigui, jo dono noms. Decisions és ell. I si ens haurem donat noms, nosaltres haurem negociat. Nosaltres noms no teníem. O sigui, company el porter d'este que estava en el Gandia... Se deixa caure, però no... I si li parla en ell, em demana 1.600 euros. Més noms no n'hi ha. O sigui, a mi no me venen i me diuen un davant del centre oeste va cobrar 1.700 euros. O sigui, vol cobrar 1.700 euros. Intenteu firmar-lo. O que sigui. Això no està, això no existeix. O sigui, a mi no ha vingut ningú en un nom i dir-me, intenta firmar a este. No, jo això no ho han tingut. Això no està en ningú moment. O sigui, noms a mi no se m'han oferit per part de ningú. Héctor... se va firmar a mitjà de temporada. I això sí que me diuen, che, este seria bon fitxatge, no sé què, com serà Natal o tal, Héctor està en l'Olímpic. Couma, me quidren, che, té un jugador que tal, li ho dic, proveu a este a veure què tal, perquè ell m'han dit que ho fa bé. Ve dos entrenes, del tercer entrene, firma-lo. Perquè si jo el mos dona que no tinguem. Couma va estar firmat. Se va a firmar. O sea, sí. Que no n'hi ha més. O sea, no, o sea, tema, és que està, n'hi ha un adasso en el tema dels fitxajes.
0: No, refereix perquè moltes vegades ha pensat que és el president qui proposa a jugadors i que
1: no,
0: té
1: jo
0: la llista.
1: No, sí, ho dic, que és de veres. Jo dono jugadors, però a mi no me'n donen. O sea, en Camacho se va fer igual. Camacho, ell va portar jugadors. I se va negociar i va estar. O sea, i jo li vaig aportar jugadors, però jo no li dic, firma-me-lo, firma-me-lo. O sea, jo li dic, este jugador, l'altre jugador, l'altre jugador, té val? Sí, sí, sí. i ahí estan.
0: Val.
1: O sigui, no és el que jo li dic, este jugador té que jugar, o este anirà que firmar-lo. Això no ha passat en ningú moment.
0: O sigui, per deixar també clar l'assumpte, perquè és altra de les qüestions que algun soci m'ha comentat pel carrer, no és necessària donar de les circumstàncies del club la posició d'un secretari tècnic.
1: Qui el paga?
0: Exacte, ja està, és el resum, no?
1: Perquè un secretari tècnic, què va cobrar? I quina era la feina d'ell? Firmar a principi de temporada i ja no té més feina? Ja no hi ha més.
0: Bueno, suposo que els secretaris tècnics tindran alguna feina més.
1: Però per aquesta categoria és molt... O sigui, a més, que econòmicament no ens podem permetir. I ara després entrarem en detalls de tot el que hem hagut de fer nosaltres, que tu ho hauràs vist, si has vingut algun dijous allí, tot el que fem nosaltres, com per pagar-li una persona com a secretari tècnic. A mi, de normal, en aquestes categories... l'entrenador fa molt. O sigui, l'entrenador és el que fa molt en tema de... Aporta jugadors, mira, este me podia negociar o en este, feu l'altre, perquè la persona del secretari tècnic no se pot pagar. O sigui, no n'hi ha diners per pagar-lo, perquè, a més, tot el que invertisques allà no vas invertir en jugadors o no vas invertir en altres coses.
0: Mm-hmm. Per anar deixant clares algunes qüestions, i així no tenim més temps per a parlar de la propera temporada. S'ha acomiadat, s'ha despedit la junta directiva dels jugadors d'esta temporada.
1: Vale, això és un altre d'això. Nosaltres el dia del Dense, nosaltres anem tots els partits, sí. Ricardo, vale. Entonces, el dia del Dense, el que no ha passat en ningú puesto, nosaltres ens obliguen a sentar-nos en el palco, que era un cap de Pepe Comat, ens obliguen a sentar-nos allí, estem allí. Què passa? Que el moment que s'acaba el partit, hi ha un protocol que nosaltres hem de seguir, nosaltres no podem agarrar i anar al món, queda molt lleig. Vale. Nosaltres vos despedim, vaig sempre a un ascensor que té el Pepi Comat i m'anem al vestuari. I el vestuari estan 6 jugadors o 7 jugadors dutxant-se i no hi ha ningú més. Però nosaltres fem el que han fet tots els partits. Saps què fem tots els partits que anem fora a casa? Engenuïnar-nos a replegar la roba, les toalles i la roba bruta, posar-les en motxilles i portar-les a l'autobús. Mm-hmm. Això ho fem nosaltres. President, Ricardo, Abder... Això ho fem nosaltres tots els partits, tots els entreners. Posar-les ja a veure nosaltres. Això no hi ha que dir-ho. I aquest partit és un partit com un altre. O sigui, és un partit més. Què passa? Nosaltres quan baixem, i en aquest temps que passa, ja no hi ha ningú. O sigui, del vestuari n'hi ha dos o tres persones que estan fumant allà fora, i entrem dins i ens posem a la faena. Perquè jo tampoc n'hi havia. I quan s'acaba, que repleguem totes les motxilles, anem a donar-nos el menjar a l'autobús, que tenien el menjar preparat per donar-los repartir a cada jugador. Però nosaltres...
0: Que no va tenir l'oportunitat...
1: No van tindre l'oportunitat perquè quan van baixar nosaltres... Claro. O sigui, nosaltres quan van baixar va ser, ja t'he dit, un acte protocolari d'ells que no ho vam fer mai, perquè jo de normal els partits fora a casa, jo estic apartat, no m'agrastar en companyia de tot el directius dels altres. Jo m'anava més a anar al meu rotllo. I entonces va ser això, que era molt lleig, estaven tota la plana major del Dense allí, perquè van anar, perquè estava jugant, nosaltres m'ho anem. Si no, nosaltres també teníem pressa per replegar la roba, eh? O sigui, no és per altra cosa, perquè la roba bruta es quedava, estava en terra. Tenien que replegar-la, posar-la en motxilles i treure-la per a fora. No n'hi ha més.
0: I no, clar, ja no han tingut ocasió, no?
1: Nosaltres van pagar i ens van despedir un a un per jugador. Uno. Clar,
0: sí, o sigui, no s'ha dirigit a tot el grup, sí, però sí un a un.
1: No, ja t'he dit, no ha estat el moment, perquè moltes vegades, quan al final és molest, si jo estic parlant o està algú parlant en el seu grup, entrar nosaltres per a dins. No queda molt lleig. Diuen, esto que fan així.
0: Ja.
1: Vale, a part de que, ja té el que t'ha comentat, per plegar la roba i això sí que siguen bons. Entonces, el tema és dir, no n'hi ha hagut el moment, però no ha sigut perquè no vulguérem. O sigui, ha sigut cúmul de circumstàncies.
0: Val. N'hi ha alguna decisió presa respecte a la continuïtat de Tenet de Rueda?
1: De moment, res. Demà n'hi ha reunió amb ell. Demà, que és avui.
0: Sí.
1: Perdó.
0: Fem l'advertència de que a hores d'ara és dimarts, són les 4:30 de la vesprada, i s'emitís ara, dimecres. Que este dimecres n'hi ha reunió amb l'entrenador. És cert que ha hagut moments, m'han parlat del partit després de perdre contra el Tàder, de que la junta directiva no volia a Rueda a la banqueta?
1: No.
0: Val.
1: Això és mentira, eh?
0: No s'ha plantejat.
1: Ni s'ha plantejat. O sigui, que no.
0: Queda clar. Al president o junta directiva li agrada la continuïtat de Rueda a la banqueta?
1: Això és temes deportius, n'hi ha que parlar-ho. O sigui, que...
0: De què depèn? No sé si... Per les condicions o...
1: Pot ser, de moltes variants.
0: Mira, que ja m'han dit 3 o 4 candidats per a,
1: sí,
0: per
1: no,
0: a,
1: sí, clar,
0: a la banqueta.
1: No, demà, demà les coses vindran rodades. Bé. Tot darrere de l'1 o el 2.
0: Es pararà...
1: Sí,
0: amb,
1: sí, tranquil, amb... que notícies estaran. Demà tinc reunió.
0: Sí, sí, queda clar que, sí, que parla, sí, però que és dimecres, sí, quan tenim, va, la reunió. Ja veurem.
1: Ja veurem, sí.
0: Ja veurem el que passa. I hem parlat ja d'una situació econòmica que va millor. Ja ha dit el president que s'ha pagat els deutes. L'altre dia es va... Sí, sí,
1: sí, sí, vull puntualitzar una cosa, no? De, sí, sí, sí. De lo de l'entrevista.
0: Sí, de lo de l'entrevista.
1: Sí, sí. No, que se va comentar que el tema de que enguany s'havia pagat tot.
0: Sí.
1: Vale. I l'any passat també.
0: No, no, però...
1: No, i l'altre...
0: És que és notícia, que, sí, que l'Olímpic acabi la temporada i es liquide tot el mateix dia que acaba anterior... la temporada, està molt bé.
1: Sí, però és que l'any anterior també s'ha pagat tot.
0: També, també, no? S'està pagant.
1: I l'any anterior no se paga... O sea, no se paga, no. Nosotros paguem, perquè nosotros pensem que nosotros, lo que és la junta directiva, entra en febrer. O sea, el que negocien els jugadors i en el costa i tot és runer.
0: Mm-hmm.
1: Te comenten, hi havia 7 jugadors que cobren més de 1.500 euros. I ell no havia posat un duro.
0: Sí, sí, me recordo.
1: Entonces, ixe, pot ser un pero, però no és una negociació de nosaltres. Nosaltres acordem, mos reunim en el vestuari i acordem. Mira, lo que ha negociat el la persona esta no és acorde a la categoria ni és acorde als ingressos que van haver. Nosaltres creiem que van haver uns ingressos. Ho repartim entre tots, ajustem d'això i acaba la temporada tots cobrats. I van cobrar.
0: Sí, sí, sí.
1: L'any siguient, que va ser l'any passat, totalment cobrat. Totalment.
0: Mm-hmm, totalment.
1: Enguany s'ha acabat totalment cobrat.
0: I això és molt bona notícia.
1: Per això ho dic jo, que és que n'hi ha que aclarir que és que pareix que només havien pagat l'últim any. No, no. La Junta Directiva, no. A dia d'avui, el que ha promès ho ha pagat a tots, a
0: jo
1: tot el món.
0: Jo crec que això és el punt més fort de l'actual directiva. Jo crec que la gent deu estar agraïda, no?, per la gestió econòmica del club. Però donat que ja seria la tercera temporada completa, no?, i que l'economia afortunadament va millor, puguem gastar més la temporada vinent, o això, clar, depèn en gran part dels socis?
1: Sempre va dependre dels ingressos. Nosaltres sempre ens hem de passar per poder pagar, fer el mateix que han fet. O sea, no puguem arriesgar-nos a gastar-nos 30.000 euros que no tinguem, perquè al final saps qui es va posar.
0: Ja. Yeah.
1: Entonces, nosaltres hem de fer sempre pressupost més o menys ajustat a lo que ens han gastat. Ara, a partir d'ahí, l'entrenador té que pensar, vull que una plantilla compensar de 20 jugadors que cobren pràcticament quasi tot el mateix, o firmar-ne a 12 que siguin un poquet més i dividir el pressupost en eixos. I l'altre ser gent jove, gent que pot aportar i agarrar del juvenil. No n'hi ha més. Això és un plantejament que sempre s'ha fet. O sigui, l'any de Camacho mateixa tenia 11 o 12 que vinàvem aquí i diem, però n'hi havia gent que cobrava molts diners. L'any siguient se fa un plantejament, firmes a dos de més diners, que era Mauro i Ekedi, d'això, i això n'hi és dos. L'any tercer, dius, hòstia, quin plantejament fem? Si l'any passat mos passa això, mos gastem una pasta en gent que cobra molt, i després mos lesionen, ja no tinguem més diners per firmar. Llavors van dir, però no, compensem la plantilla. Jocs bons que n'hi ha bons, que cobren menys... A veure, n'hi ha que entendre també que n'hi ha joc que ve cobrant menys que li donen un altre puesto, però ve a l'Olímpic i ve a la Murta. O sea, que es que diuen, no, és que el pressupost...
0: No, no, i a més a més ara cobra el mes.
1: Claro, no, no, i saben que van a cobrar. És la primera pregunta que fan tots. Però ell se cobra?
0: Sí, podem dir que sí.
1: Sí, sí, sí, sí, no, no, entre ells mateixes ho diuen, que això al final de la correguda també és... O sea, és recorrido. Jo sé, jo no vaig que ells no paguen. Això ho han dit. Sí, i ara, sí, sin embargo, no poden dir-ho. O sea, no, no, vine així, que sí, cobrem. I així el dia. Cobrem poc, diuen. Cobrem poc, però cobrem.
0: Crec
1: i estem,
0: serà...
1: ben, i estem ben tratats, que
0: crec
1: això també és important.
0: Crec que serà el plantejament que li farà la directiva a l'entrenador, qui siga, si cal canviar el model, no?, de configuració de la...
1: És que en això no ens clavem, és que és, ja t'he dit, que en això no ens clavem. L'entrenador decideix, i nosaltres, en els mitjos que tinguem, fem. O sigui, que mai s'ha decidit tu, t'has de fer això... No, o sigui, què vols tindre? No, no, jo preferís una plantilla que se me lesiona uno, ve un altre i me fa el mateix paper... que si se me lesiona uno y después lo que tiene que entrar no tiene nivel. Entonces, y se plantea, me sabe siempre, que decidís siempre el cost técnico. Eso, ya te digo, que es que parece que siga yo lo que talla el bacalao, que no, que no.
0: No, también es veritat. Bueno, voy a comentar, y el presidente lo sabe, ¿no?, que de vegades dius que Marco té un caràcter molt especial.
1: Sí, sí, sí, sí. Això de veres.
0: Sí, això de veres. Bé, aprofite este moment perquè ha parlat de estiguem parlant encara de la gestió esportiva, no? del club. És cert que la temporada ha sigut també especial, ahir van tenir a les xiques de l'Intersativa, que encara no són jugadores de l'Olímpic perquè, com han ascendit, no poden canviar l'afiliació, per tant, perquè no aprofitaria l'ascens, però també van comentar el triomf de l'equip cadet, el juvenil que va passar per moments molt crítics, s'ha fet càrrec la directiva, ja han aconseguit la permanència en una categoria molt important, com és la Lliga Comunitat. El punt negre és l'equip amateur. No sé si perquè en principi es va fer un mal plantejament respecte a quins jugadors jugaven, s'ha rebut o no el recolzament o no de la junta directiva. El cas és que l'any que ve tindrem, si tenim amateur a la tercera.
1: El tema del B era, ja dic, era un tema complicat. Per què? Perquè l'any anterior se va fer pel tema sub-23, la cosa no va eixir molt bé, no molt bé en el sentit de que, o sigui, al final té un... Si estem peleant per 300 euros en fitxatges del primer equip, i això, el mantenir un equip amateur en Lliga són 10, 12, 13 mil euros de gasto. Que això és d'on es traus? De taquilles del B no pots traure-los.
0: No.
1: De qui? Enguany no n'hi havia ni sponsor. L'esponsor que portaven eren les camises de l'any passat i l'esponsor li va dir que no continuava. Del B. L'entrenador no cobrava. Que va fer el d'això de no cobrar. Què fem? Jocs que se van comprometre que després no han baixat ni a entrenar. Ahir era per no dir... han desfet l'equip, o sea, l'equip del B de l'Olímpic ha desaparegut, que al final és una... vam intentar aguantar, la idea no era fer, o sigui, no anem a tindre. Perquè, a més, ja t'he dit, aquests diners que realment l'any anterior sí que volien que se traduïra en el primer equip, no se va traduir, entonces enguany se va fer per no fer desaparèixer un equip. Res més, al final ha sigut un gasto. També el que dijo José Alarcón, el xic més no pot fer perquè, a més, no ha cobrat, les coses consiguen, i ja t'he dit, aquest equip al final...
0: Entenc que l'any que ve no hi haurà segon equip de l'Olímpic.
1: No.
0: Ho deixem i tal vegada quan es puga.
1: És que no es pot.
0: Perquè és una categoria important.
1: És una categoria que, a més, si la idea era bona, la idea era molt bona la de l'any passat. Gent que acaba, que se faci. La idea d'enguany era la mateixa, gent que acaba, que es quedara.
0: Hi
1: havia
0: 7
1: o 8 jugadors, però se'n van anar. Entonces ja se va anar tot trastocat, perquè tu ja havies inscrit a l'equip, entonces la idea del Vespa això, o sea, per agarrar jugadors d'ahir el primer equip i no fer tanta inversió en el primer equip en tema de fitxatge, que és el que parlem, jugadors de més diners pots tindre, però si tu tens una base darrere que te pugues agarrar. Claro, o sea, n'hi ha que distribuir la part econòmica en dir, che, 13 o 14 de tant val més que 22 de tant. Al final sumes diners i el pressupost és el mateix. Però tu, per exemple, lesionen 3, has de tindre algo dalt per poder tirar, que no teníem.
0: Mm-hmm.
1: Si enguany sí, enguany tu has tingut 22 jugadors i també el tema del B era per tindre dos fitxes, tindre fitxes lliures, perquè tu sempre pots del B tindre jugadors, per exemple, Izan i Bovir en fitxa B. Entonces, tenies 20 o 22 de primer equip, més dos, o sea, que al final tenies més. Però... nosaltres ho veiem que així era tot perfecte, però no pot ser.
0: Bé, sí que és cert també, ho he comentat, i també hem comentat recentment que el club ja no és tan sols un primer equip, ja tenim aixe juvenil en Lliga Comunitat, tenim ja una estructura de futbol base amb aquest conveni de filiació amb l'Intersativa, d'ací no res, un parell de setmanes, la Murta serà l'escenari de la final de la nostra Copa Valenta, o sigui, president, que encara que siga, com diu el president, l'autogestió, que sí, però que s'autogestionen, perquè no,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: No tenim diners per a...
1: No, nosaltres...
0: mantenir tot, però sí. Encara que siga, a mi aquest model es pot dir que a poc a poc va creixent una miqueta més,
1: sí,
0: la estructura.
1: Sí, sí, nosaltres, al final, jo sempre ho he dit sempre, jo feia molts anys, no, perquè mai, o sigui, jo he vist xiquets en l'escut de l'Olímpic per ahir.
0: Uh-huh.
1: O sigui, el xandall, la roba, jo he sigut sempre de l'Olímpic i no he vist mai xiquets en tema de l'Olímpic, de l'escut de l'Olímpic, i ara ja vas veient cosetes, vas veient els xiques que van pel carrer en el xandall, que això ja feia molts anys que... Molts anys, no, que jo crec que no ha existit mai l'escola de l'Olímpic. No, o sigui, va haver una època que se va crear, però que no va ser res. Entonces, ara això al final és bonic veure xiquet, veus els pares, no, el meu fill és l'Olímpic, veus banderes, veus, o sigui, veus cosetes que al final... Tots vulguin dir, hòstia, jo vull jugar a l'Olímpic. Que ho diuen, o sigui, veus per ahí que diuen, no, jo vull que arribar ahir a l'Olímpic. O sigui, que això és un sentiment que és el que vulguin crear. Ja dic, en tema aficionats estem com estem. És molt difícil, però el tema de joventut, jo crec que estem guanyant molts xiquets. En tema de joventut.
0: I la pregunta suposa que més molesta. Negociacions, conversacions, no n'hi ha... conversacions amb el ciutat de Xàtiva.
1: Se va parlar en el tema del juvenil en aquell moment, però no vull que entrar en... No vull que entrar
0: no,
1: en coses.
0: No hi ha relació.
1: No, és que és, jo dic, tu dius, i al final qui té la raó? No saben qui la té. Entonces, no vull que entrar en aquestes coses. Cordialitat, perquè al final siguin de Xàtiva. Se m'ha demanat esta setmana, per favor, si me pots deixar un canvi, li vaig dir que sí, que no hi havia problema, que no anava a gastar el que gastaran ells. Cordialitat, perquè al final siguem tots. Jo he estat en la ciutat de Xàtiva, però jo he estat en el Xàtiva i en el Plus, en les dues escoles. Entonces, al final és, ja t'he dit, per nosaltres volguem que fos tot una, però n'hi ha cosetes que no se poden arreglar. Que en un futur almenys s'arreglem, però... Per això està ahí.
0: És cert que n'hi ha directius que tal vegada plantegen la seva dimissió, que deixen la directiva?
1: No, però al final no. Dimissió és perquè, a veure, la gent també es cansa, eh? O sigui, jo si vols que li quedis a la meva dona i preguntes, no, el teu marit, i veuràs el que te diu. O sigui, que tu dona compte que nosaltres portem, per el que estem parlant del tema del juvenil, jo portem la multa, jo i Abdel, els dos, de l'últim mes i mig, de dilluns a diumenge. La meva dona sols en casa. De dilluns a diumenge, perquè està important el juvenil, que no el va voler agarrar ningú, què passa? Veuen set derrotes seguides. Veuen el calendari. Falten 6 partits. Contra el primer, contra el segon, contra el tercer, contra el quint i contra dos de baix. A qui li ofereixes tu? I li vaig oferir a 7 persones. A 7 entrenadors, i me van dir, si el descens té el paper és tu. O sigui, jo no vull que en el meu currículum un descens, i menys de l'Olímpic. Què van tindre que fer? Al pitjugar. I portem de dilluns a diumenge un mes i mig clavats, fent tot el que t'ha comentat. Tema de roba, tema de llavaures, que les posem nosaltres, tema de tot. O sigui, el tema, nosaltres ho fem perquè ens agrada, perquè si no ens agrada no ho faríem. Les coses consiguem, però també és cansino. Què passa? Que nosaltres fem unes coses. N'hi ha gent que té altres... Estic parlant de la directiva, eh? Que té altres gustos, o sigui, potser m'agrada anar a esbous, m'agrada no sé què, totes, potser diuen, m'està llevant massa temps això i... però no n'hi ha res confirmat. O sea, no és perquè estigui ni a desagust, no desagust. És perquè, potser, no sé, li diu que potser té que deixar massa temps ahir i pot estar en la dona, que és el que jo no faig.
0: Es queden a veure 5 minutets. I crec que ja han comentat la situació, el balanç esportiu, no? de la temporada... important la reunió amb l'entrenador, el pas important per a decidir quin model serà el de la propera temporada. President, alguna cosa haurà que fer, caldrà fer, no?, per a trencar esta... És que, com no tenim més, ens quedem així. No sé si el president té idea de com es pot, perquè no pot ser tot aficionats, aficionats tal vegada cal guanyar-los, no? Que no venen...
1: Com es guanyen?
0: No, per això li preguntava al president. Com es guanyen? Sí, no ho sé.
1: Més no puguem fer. Estem fent detalls als...
0: Sí, este any és una novetat.
1: Estem fent detalls, però no, això no ho paga l'Olímpic. Això no ho paga l'Olímpic. Ho paguen directius. Uh-huh. Has fet un gimnàs dins del camp de futbol, que això no és de l'Olímpic. És d'Abdel, que l'ha portat a casa. S'han portat ja veures, que les han portat jo. S'han portat moltes coses perquè el de l'Olímpic no es gaste diners. O sigui, que siga tot el que entra per l'Olímpic, que siga per l'Olímpic. Hores, no te digo les hores. Entonces, què fem? Dimos algo que puguem fer.
0: No, ojalà.
1: És que si tinguérem la varita màgica de dir, en això estaria, si damunt veus que n'hi ha algun aficionat que damunt, en Carraja, dius, al final te seguim les ganes, dius, yeah, més...
0: Ja, més. Però quin missatge... En quin missatge acabem? Virgencita, que me quede com estoy?
1: No, no, si nosaltres el que vulguem és que quan més gent estiga en nosaltres i més gent abarcarem, gent, empreses de xativa que vulguem posar una xocoteta de publicitat, això ens ajuda. És que no sé de quina manera nosaltres. Veiem que el futbol femení estava un poc castigadet així, sap, pum, cridem a federació, per favor, necessitem així una final perquè arrastre la gent, a les xiquetes que vinguin així, que vegin al València. O sigui, moure el tema femení perquè ja estava prou afonaet. Entonces, estem menetjant-nos, però què més? No podem fer res més. És que no entenc jo què és el més que podem fer. La gent no podem agarrar del coll. Ara baixa la multa i fet socio i...
0: No, perquè veure estar als peus dels socis, dels dies del club... I tot diries,
1: sí, però el preu del soci és el que estem comentant. Si tu només te dones compte en tema d'arbitratges, tema de fitxes, tema de sancions, estàs cobrint més que el tema de socis, falten autobusos. Autobusos, cada autobús que tu te'n vas fora, que és tots els partits, te'n vas a, gràcies a, ja t'he dit, a molta gent, a Luis Aniento, que ha pagat uno, Juan ha pagat uno, el Pelejero ha pagat uno, i molta gent, Ricardo ha pagat un altre, gràcies a això anem pagant, o sea, no sé què més, ja, és que ja no sé què més podem fer, no sé, que no ho sé.
0: I malgrat totes les circumstàncies, totes els condicionants, quan vinga un entrenador o continua Rueda, quin objectiu se li va marcar? Arribar el més alt possible, pelear fins que s'arribe, però no puges.
1: No, això no se va dir mai. Això no se va dir mai. Que no pugen, no. O sea, si això no l'il·lusió de nosaltres. Nosaltres
0: vam estar en el centenari... Que si l'equip...
1: En tercera, mínim en tercera. I si després no puguem, per lo que siga, perquè econòmicament no donem a més, però, hòstia, jo vull que estigui en tercera. Jo he estat de l'Olímpic en tercera. Jo vull que estigui mínim en tercera. Saben que és molt difícil. Tu pelees contra pressupostos molt grans. O sea, pelees contra el pressupost del Benidorm. Jo l'altre dia estava veient gent en la tele, el Torrevieja, que veien jo contra ells, el Matías... i s'està cobrant 1.200, 1.300 euros. L'altre, l'Ismail, estem parlant del mateix. El Puigo ve del Crevillent i no estarà cobrant menys de 900 o 1.000 euros. Que al final és molt complicat. Però estem ahí, estem ahí. O sigui, l'Olímpic, estos tres anys que hem estat amb nosaltres, hem estat ahí. Que arribarà el moment que l'encertarem i pujarem. I anem a pujar segur. O sigui, segur que anem a pujar.
0: Va, jo he sigut, els he comentat que tal vegada... A lo mejor, abans estàvem molt acostumats allò de les primes, però suposo que l'Olímpic no té per a primes.
1: Però és que té per res. No, a veure, per primes. Moratros...
0: Sí, un festiu, si es guanya, no s'entrenarà o se jugarà dissabte,
1: no,
0: però
1: no. No, no, no, mira, és tema de primes. Moratros sempre... si fem per el que estàvem parlant del tema de pujar, moratros sempre primem, si fem promoció, per a tindre tant. Per què? Perquè no ho tinguem que traure nosaltres. Nosaltres fem taquilla perquè fem promoció i això diners no ho vulguem amb nosaltres, per això és que s'ho vam guanyar. Si nosaltres ho fem, però n'hi ha que fer promoció, doncs nosaltres primem que l'equip estigui a dalt de tot. Doncs això ho primem. Dir, pugem, vos donem 10.000 euros, és impossible, d'on ens traguem. O sigui, però nosaltres, tema de prima, sempre ho han dit. O sigui, si nosaltres fem promoció, al final tu tens una taquilla extra que no la tenies. I això diners nosaltres no ho vulguem perquè no comptàvem en el pressupost en ells. També mos pot vindre un enganxó per darrere. D'això que n'hi ha amagats.
0: Ja. Espero que no quedi mort.
1: Per això. Espero no, algú no queda encara. Algú no queda.
0: President, tenim que acabar. Suposo que en juny serà l'assemblea.
1: Sí. Finals de juny, sí.
0: Finals de juny. Bé, un missatge per als aficionats. Quin missatge vol traslladar el president ara que no tenim futbol?
1: A veure, jo vull que mos tiren una maneta, o sea, que mos apoyen en tot el que puguen, perquè ja t'he dit que nosaltres més no podem donar. Si l'Olímpic vull que estigui a dalt, l'Olímpic és del soci, és de tots. Entonces, nosaltres ajudem, però el que té que traure amunt sempre té que ser el soci. I entre tots tirar avant. Que al final, ja dic, pujarem segur.
0: Però seria molt agraït que parlem més.
1: Sí, no, parlarem. Jo és que també el tema de la faena i jo som molt cabut. Ja. I això és el problema que n'hi ha. Després te ho dono tot, però som molt cabut.
0: Vinga, no passa res, cada segur és com és. Moltes gràcies, que ha passat tot molt bé, que vas a veure la reunió amb l'entrenador. Esperem notícies.
1: Vale, vinga. Moltes gràcies.
0: Bien, pues aquí lo dejamos, que llegamos a las 4. Chao.

Confesse que m'alça avui amb poca o ninguna gana d'escriure res, perquè cada vegada que escolte telediaris i notícies, a mi, com suposi que molts de vostès, estimats escoltadors, m'entra una espècie de malestar combinat amb un buit a l'estómac que no hi ha arròs al forn que ho puga tapar. Però com que l'artífex d'aquestes píndoles és un tal company, no ens dona tregua, doncs assistic jo donant-li el magín i traduint a paraules uns sentiments i uns regustos que, amb tot el que portem d'any, comencem a tindre forma d'hèrnia de hiato. Afortunadament, trobe a la pàgina de Radio Xàtiva Cadena Ser una informació que em reconcilia amb la humanitat i que em genera una reflexió, com sempre. La notícia és que un grup de metges especialistes, anestesistes, infermeres i infermers es desplaçaran pròximament a Cabo Verde per a una vegada allí realitzar tot un seguit d'operacions quirúrgiques enfocades a ajudar a un sector de població d'aquell país que no disposa de recursos, ni humans ni econòmics, amb els que afrontar operacions relativament senzilles per a països del primer món, però molt complicades en eixe entorn. Dins d'eixe grup de metges especialistes, alguns d'ells de les poblacions de Xàtiva i comarca, als quals haguem agrair la seva humanitat. I, com sempre, la reflexió, també anomenada bufetada, figurada a veure si espavilem. La sanitat pública, com la coneguem de sempre, és una, si no la principal, de les nostres joies de la corona, juntament amb l'educació i el sistema de pensions, i qualsevol manifestació, suport, recolzament, injecció econòmica, reconeixement o aplaudiment públic és absolutament obligat per assegurar la seva pervivència. Cabo Verde sembla molt lluny, però en realitat està tan sols una fallida del sistema. De nosaltres depèn.